Diego, Diego, això de... Bota ja amb els gall pituca i per tots vull un grup ahí de pituc, no? Així, verdadaré. Especialment com lá i com Zaquiel, que us han topat. Desse grupo é Zaquiel e Lai. E o boi do Claudinho.